0: Quart d'Educació Infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
1: Continua en la 0 i por hoy.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: 12 i 20 minuts del migdia, què tal, com esteu? Benvinguts una vegada més a l'Oi Por Oi Menorca. Avui és dimecres, és dia 24 de juny, és el dia de Sant Joan. Felicitats a tots els joans i totes les joanes que ens escoltin. Nosaltres, a pesar de ser dia festiu, dia gros avui de Festa Ciutadella, continuem aquí en directe amb tots vostès per atracar una miqueta el que ha donat de si aquest primer dia de Sant Joan, aquest dissabte de Sant Joan, un dia on hi va haver certes incidències, diguem-ho així, tot i que el balanç que feia la policia local a primera hora d'aquest dimecres era de, bueno, una festa dintre del que és normal. Alguns incidents, com dèiem, potser el més greu, alguna espècie de batalla que hi va haver durant ses avellanes, un fet que ja ve sent habitual en els darrers temps, però que va provocar una intervenció policial. Escoltarem després el testimoni dels policies locals de Ciutadella, de Francesc Pellicer i de Miquel Moll, amb la roda de premsa que han fet aquest matí a primera hora per explicar una miqueta com ha estat aquest dispositiu i les intervencions que s'han fet durant el dia. Nosaltres, a part de xerrar de so, xerrarem d'altres temes més. És dimecres, tenim la nostra secció habitual d'emergència climàtica amb el doctor Soler. També recuperarem contingut que ahir no vam poder, emetre, d'Exquisita Menorca. Xerrarem de cuina amb José María Borràs, passarem per l'Institut Menorquí d'Estudis, com sempre, i moltes coses més que anarem desvetllant al llarg dels propers minuts. El que podem fer, si voleu, és ja demanar-li a Noelia García quina és aquesta previsió del temps per avui. Noelia, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 35 graus a Ciutadella i 33 a Maó. Avui continua el temps càlid i estable. Dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de llevant amb brises del litoral. Demà dijous, temperatures similars. Màximes de 32 graus a Maó i 34 a Ciutadella. També continuarà el temps estable amb sol i cel clar. La temperatura mínima serà de 22 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
2: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
3: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
2: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahón.

Anem a repassar el que ha donat de si el 24 de juny, al llarg de la història. El 1509, Catalina d'Aragó, filla dels Reis Catòlics i primera esposa d'Enric VIII, era coronada reina d'Anglaterra. El 1821, dia com avui també, Veneçuela aconseguia la seva independència després de la Batalla de Carabobo, on les forces independentistes de Simón Bolívar derrotaven l'exèrcit espanyol. El 1901, Picasso exposava per primera vegada a la galeria Ambrosi Vollard, el seu debut a París, i un dia com avui, de fa 100 anys, fracassava la San Juanada, un intent de cop d'estat contra la dictadura de Primo de Rivera. El 1980, el Congrés espanyol aprovava la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa, i el 2016, David Cameron dimitia com a primer ministre del Regne Unit després del triomf del Brexit, 10 anys d'aquest, probablement, d'error del Regne Unit. El 2021 es desplomava a meitat de la nit un edifici d'apartaments a Miami, morien 98 persones, i a l'any 2022 el Tribunal Suprem acabava amb el dret a l'avortament als Estats Units. Un dia com avui també és recordat, perquè entre altres coses va néixer un jugador de futbol que avui compleix 39 anys i que encara està en actiu i que marca un munt de gols, que és Leo Messi. Si el trobeu pel carrer, ara deu estar als Estats Units, el podeu felicitar, que avui fa anys. I avui també triarem un tema musical, com fem sempre per començar. Hem pensat que precisament aquests dies que ve molta gent de Menorca per gaudir de les nostres festes, també de les nostres platges, hem de ser més conscients que mai que tenim un paradís. Així ho explicaven també la gent de Pèl de Gall.

0: La música de pèl de gall que ens recorda que Menorca és un paradís, un lloc on quedar, un lloc on està, un tema amb el que hem començat avui el nostre programa especial de Sant Joan.
1: Fibras naturales, tonos crudos y materiales ligeros. Llega el verano a Decogalia. Familia, amigos, tradición, esa magia especial de San Juan en cada hogar. Iluminación, textil hogar, mueble exterior, baño y mucho más. Viste tu casa mediterráneamente con Decogalia. Siempre en San Juan. Encuéntranos en Sabaters número 5 y número 9 del polígono de Ciutadella.
2: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
3: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
0: Com dèiem, la nit de Sant Joan es va saldar a Ciutadella amb diverses hospitalitzacions, amb una baralla multitudinària i quatre persones, a més, que van ser sancionades per utilitzar els seus serveis com a taxis pirata. Aquest matí hi havia a la roda de premsa que fa la policia local i passaven una miqueta de balanç del que ha donat de si la nit. Aquest és el testimoni de Francesc Pellicer explicant a les actuacions que s'han fet durant aquest vespre.
4: Després de les voltes i Santa Clara i de les assistències i va haver cinc trasllats per conducció. Una jornada fora d'aquí no hi havia res més. Dins el vespre hi ha hagut un accident a la carretera Cal Amler, que no ha assistit, està com a sortir de la via, no hi havia ferits, i també nosaltres hem xicat actes per falta de respecte, des de l'autoritat, en diferents intervencions que han tingut d'ells. Per cert, aquest matí també hem fet el buidatge del pla, que es conegut en normalitat conjuntament amb servei en SUPR perquè se serveix de neteja o que es poguessin passar avant i fer ser neteja i arribar esclar que segueix en condicions perquè ara poder celebrar jocs de avui al matí. I durant el matí també hem tingut una intervenció que han localitzat uns conductors particulars que feien servei de taxi pirata i també s'han aixecat altres pernilles. Ja dins durant aquestes festes ja donen uns quantes actuacions amb persones que es dediquen a fer aquest tipus de servei deslleial i, per tant, se n'aixecaran.
0: Aquest testimoni de Francesc Pellicer explicant, policia local, explicant aquestes actuacions que es feien contra les persones que utilitzen els seus propis cotxes per fer de taxis pirates, com deia ell, per fer també negoci de forma il·legal en aquests dies de festes. Quan dèiem la intervenció, o el fet més de més rellevància ha estat, o va ser aquesta espècie de batalla o baralla que hi va haver multitudinària durant la celebració de Ses Avellanes a la plaça de Ses Palmeres. Prop de 200 joves van protagonitzar aquesta baralla, llançant bòtils de vidre, tenint una actitud una miqueta fora del que és habitual. Així ho relataven també des de la policia.
5: Ahir van rebre avís i van detectar les unitats que tenien desplegades, que hi havia un grup de persones joves, en aquest cas unes 200 persones que dins la multitud que hi havia estaven impressionant un perjudici a el que és l'acte tradicional de models. A part d'això, van començar a organitzar entre ells, perquè hi havia dos grups com a enfrontats, i també hi havia llançament de botelles de vidre, algunes botelles que havien passat o que es havien venut dins la zona per començar. Llavors van decidir actuar, van fer una actuació molt neta, una actuació molt escèptica, que deien nosaltres, amb un desplegament tàctic, en principi per part de policia local, amb el recolzament de les unitats de donació de resposta de Policia Nacional, van decidir actuar de tal manera que no perjudiquéssim la resta de zones en si que la gent del poble fa un exercici intencional d'inicament de la llana, sobretot perquè hi ha molts menors, hi ha fills petits, que són els que disfruten principalment aquest tacte, i per tant vam fer una intervenció molt quirúrgica perquè tota aquesta massa de gent no es desplaçàs cap a les zones que teníem tranquil·les i pacificades. Per tant, vam fer un desplegament tàctic, com dèiem, van dissoldre aquesta multitud, van crear una zona segura, van filtrar que la gent que quedàs fos gent per respectar les normes, i la gent que no estigui respectant les normes van aconseguir que es dispersessin a altres zones en les quals no causessin cap molest. Per la qual cosa va ser una actuació que va durar uns 15 minuts, no es va haver de fer una càrrega policial pròpiament dita, ni es va haver de fer ús del material que tenim antivalors, i simplement vam aplicar pues, aquesta formació que durant setmanes prèvies del dispositiu estem impartint tot el personal, tant propi com aliè, que es desplaça aquí a Ciutadella i que forma part d'aquest desplegament d'emergència.
0: Les explicacions que es donaven des de la policia local d'aquest incident i d'aquesta intervenció, no va ser una càrrega com a tal, però sí una intervenció de la policia per posar una miqueta d'ordre i dissoldre aquesta espècie de baralla, com sentíem, de persones que suposaven des de la pròpia policia que desconeixien la festa, per tant, s'intueix que no eren d'aquí, de Menorca. En tot cas, sigui quan sigui, la policia assegura que pren nota del que ha ocorregut i s'incorporarà o es tindrà en compte de cara a l'any que ve per intentar evitar que es tornin a produir situacions com aquesta.
5: Cada any li puguem sempre fer un pas qualitatiu cap a detectar necessitats en les quals en puguem fer una gestió prèvia, dimensionar un servei preventiu i de seguretat en funció de les necessitats aquestes que anem detectant any rere any. El tema de les avellanes solen fer un anàlisi profund, reflexió pausada, amb els temps, amb tots, tant en la direcció política com en qui formant la direcció tècnica dels cos, i vol davant de quina manera s'han de replantejar certes qüestions si és que s'han de replantejar. De moment, el que tenim molt clar és que tenim marge d'actuació per poder intentar, primer, des de la informació, després des de la formació i conscienciació, també, cap a l'ens públic en general, i particularment en aquest segment de gent que normalment venen de fora de Menorca, de no conèixer, sigui per desconeixement o sigui per simplement ignorància, de les normes i dels protocols de com se fa cada un dels actes de la festa. Fent això, tenim voluntat institucional des de fa uns anys cap aquí d'arribar a organitzar les policies tocors, fer convenis ja diferents amb governs autònoms externes a la pròpia nuclears per intentar arribar amb el màxim de gent possible per exportar aquestes normes, a part de les campanyes que es fan informatives, també tant en suport de mitjans de comunicació com en suport físic per mitjans de crítics i demés. Quan totes aquestes mesures fallen, la darrera mesura és la intervenció policial. La millor intervenció policial és aquella que no succeeix. La qual cosa, primer, intentarà de totes les maneres possibles arribar a les públics en general i en concret aquesta gent que interactua a les zones palmeres per dissuadir qualsevol conducta nova.
0: El testimoni de Francesc Pellicer, policia local de Ciutadella, en aquesta roda de premsa que escoltàvem. No té la millor qualitat aquest àudio, però és el que hem pogut aconseguir. I, bueno, una miqueta és el balanç d'aquesta situació, d'aquest primer dia de Sant Joan, amb una cinquantena d'incidències en total. Recordem que hi va haver també dues persones hospitalitzades, segons la darrera informació que tenim, estan ja donades d'alta. Anem a fer una aturada per la publicitat i arrencam ja amb continguts amb el nostre programa.
2: ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, nectarina extra por solo 2,79€ el kilo, un 41% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, rape entero, piezas de 800 gramos a un kilo, por 12,95€, un 43% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu.
6: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
7: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
6: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
7: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
6: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
8: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
9: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
2: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
10: Hoy por hoy Menorca, la crónica de la actualidad.
11: Hoy por hoy, Cadena Ser.
0: Entrant de ple en la període d'informació, en el nostre Iporó i Menorca, quan sempre amb Jordi Rivera. Jordi, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: La festa, com dèiem, continua a Sant Joan, amb la mirada posada ja al pla, on aquest matí s'han fet els assaigs dels jocs, que es viuran de veritat ja a partir del capvespre.
12: Ja de bon matí, a les 8, el fabuler Juan Lujo Laberta ha començat a reunir-se a Colcada, perquè aquest matí hi havia inscrits 87 caixers i cavallers que han pogut baixar al pla de Sant Joan, on ja han cavalcat abraçats i han fet el joc de Sant Sotilla amb 5 encerts de 28 intents. La zona oferia una imatge inusual amb molta més gent de l'habitual. La forta calor, això sí, ha provocat algunes lipotímies sense més importància. El moment clau de la festa d'avui capvespre serà aquesta tarda quan es faci la convidada a baixar en esplà. Llavors, si es trencaran carotes, es tornarà a cavalcar abraçats i es farà el joc de Sant Sotilla. Aquest és un dels moments més complicats, però, de la festa. Les disputes per fer-se amb un tros de carota han generat molt de debat als del rest anys i caldrà veure què passa enguany. Per altra banda, tanta gent junta, s'esperen unes 25.000 persones. A una zona on hi ha cavalls al galop és un moment especialment perillós per un públic assistent que no sempre està prou a l'aguait.
0: Esperem que no hi hagi cap incident, tot i aquestes ganes de festa, quan deien Ciutadella ha viscut una nit gairebé tranquil·la i sense incidents.
12: Segons ha informat la policia local, s'han detectat grans concentracions, fins a 6.000 persones han comptabilitzat les forces de l'ordre, s'han arribat a plegar aquesta matinada al Pla de Sant Joan sense incidents, s'han remarcat amb prou feines, s'han hagut de realitzar actuacions per algunes persones que han de subir l'autoritat. El que sí s'han detectat des de fa dies són alguns taxis il·legals que busquen captar clients. Miquel Moll és portaveu de la policia local de Ciutadella.
4: I durant el matí també hem tingut una intervenció que han localitzat uns conductors particulars que feien servei de taxi pirata i també s'han aixecat actes per clients. Ja dins d'aquestes festes hi ha hagut unes quantes actuacions amb persones que es dediquen a fer aquest tipus de servei deslleial i per tant s'han aixecat actes.
12: Tot plegat ha suposat 4 sancions. El que sí continua portant cua són els incidents a la festa de Ses Avaanes a l'alçada de la plaça de Ses Palmeres. Un grup de 200 persones va iniciar una baralla que va obligar a intervenir la policia local, que no va arribar a carregar, però va aconseguir dispersar els dos grups per acabar amb l'incident. El comandament policial Francesc Pellicer destacava que els efectius no van haver de carregar, ja que això hauria estat l'última opció, i reconeix que caldrà cercar solucions de futur.
13: Aquella mesura és la intervenció policial. Sabia la intervenció policial és aquella que no succeeix. Per la qual cosa, primer, s'intentaran de totes les maneres possibles arribar en el públic en general i en concret amb aquesta gent que interactua a les zones palmeres per dissuadir de qualsevol conducta nova. Que no s'arriba a això, com que jo replantejarà un altre disseny diferent que pugui pacificar, com han aconseguit amb altres actes.
12: Pel que fa a les persones ateses pels serveis sanitaris, fins ara s'han comptabilitzat 53. Les més destacades són els dos homes que van patir un traumatisme crani encefàlic en xocar en cavalls i van ser evacuats a centres sanitaris. Amb dos ja han rebut l'alta. Sí que roman ingressada una dona de 62 anys a l'Hospital Mateu Orfila, que va patir una fractura en un braç.
0: I deixem ara ja de banda Sant Joan, canviant radicalment de tema, el Consell Insular de Menorca fa una passa important per millorar la seguretat a la principal artèria viària de l'illa. L'administració ha tret oficialment a concurs públic les obres per reforçar i reformar el renovar el ferm de la carretera entre Rafal, Rubí i Alaior.
12: L'expedient d'aquest contracte s'ha aprovat en el Consell Executiu amb un pressupost total que frega els 2.120.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ja està obert a les propostes de les empreses constructores, estarà supervisat pel conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado. Les feines se centraran en un tram de poc més de 2 quilòmetres. Arrencaran a la sortida de la nova rotonda doble nivell que dona accés a l'O pel costat de Mó i acabaran passant l'enllaç que connecta cap a Ciutadella. Delgado explica els motius que han duit a emprendre aquesta obra.
14: Este es un tramo que soporta un importante volumen de tráfico. En estos momentos, el estado actual del pavimento presenta zonas deterioradas, baches, desgastes superficiales y grietas debido al tráfico que soporta la vía. Por ello, es necesario actuar para garantizar unas condiciones óptimas de circulación y reforzar la seguridad vial.
12: Les obres no només serviran per posar asfalt nou a la calçada, el projecte inclou la neteja de paviments, l'adequació de cunetes i la millora integral de tota la senyalització, tant vertical com horitzontal. A més, es renovaran les barreres metàl·liques de seguretat, s'ajustarà la seva altura i s'instal·laran captafars per millorar la visibilitat nocturna dels conductors, unes millores que també s'aplicaran als ramals que connecten la General amb la carretera de l'Oca l'Emporter.
0: I el Consell també reforça l'atenció als joves més vulnerables. El Consell Executiu ha aprovat inicialment el projecte de reforma i ampliació d'un habitatge a Mahó que es convertirà en un nou centre d'acollida per a menors en situació de risc o desemparament.
12: Aquest nou recurs neix per donar resposta a l'increment de la demanda que gestiona el Servei Insular de la Família i per rebaixar la sobreocupació que pateix actualment el Centre d'Atenció a la Infància i la Família, el CAIF. El projecte compta amb un pressupost d'execució de poc més de 398.000 euros i té el suport de la Unió Europea, que finança el 60% de l'obra a través dels fons FEDEF dins el Pla Menorca Sostenible. Les feines consistiran a reformar de dalt a baix l'immoble existent, mantenint la planta baixa i ampliant la primera i la segona planta per aconseguir una llar residencial adaptada tant per estades curtes com de llarga durada. A partir d'ara, el projecte sortirà exposat al públic al Butlletí Oficial de les Illes Balears durant un termini de 15 dies hàbils. Si no es presenten al·legacions, rebrà l'aprovació definitiva per poder iniciar unes obres que permetran oferir una atenció molt més individualitzada als infants i adolescents de l'illa que més ho necessiten.
0: I la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca consolida la seva xarxa de suport integral. El patronat de l'entitat ha aprovat els comptes anuals i la memòria tècnica de 2025, un any marcat per l'increment de la demanda i la solvència econòmica.
12: En total, la Fundació va atendre l'any passat 1.424 persones amb un seguiment personalitzat, una activitat que ha crescut un 15% de manera global i que demostra una forta pressió assistencial sobre els equips tècnics. Especialment destacat és l'augment de gairebé l'11% en l'àrea d'infància i joventut i atenció primerenca, serveis que ja concentren una de cada 4 persones usuàries de l'entitat. La consellera de Benestar Social, Carmen Reynés, apunta aquest increment de serveis que ja s'expressa a la memòria de l'any passat.
15: La memoria del 2025 confirma una tendencia que ya veníamos observando: aumenta la demanda, aumenta las necesidades de apoyo especializado y aumenta la presión de los servicios. Estamos viendo un incremento especialmente importante en la atención a niños y a jóvenes, con más necesidades relacionadas con el neurodesarrollo, la capacidad intelectual y necesidades de apoyo especializados desde las etapas tempranas. Y también nos encontramos ante un mayor envejecimiento de las personas con discapacidad.
12: Pel que fa a la part econòmica, l'exercici de 2025 tanca amb un balanç positiu de més de 292.000 euros de benefici, un excedent que s'ha aconseguit gràcies a la bona marxa dels centres especials d'ocupació, com Ecobert, Social Catering o la impremta social Lligall. Art Gràfica precisament acaba de ser guardonada a la Gala de Salut 2026 del Govern Balear. Des del patronat ja han confirmat que la totalitat d'aquests beneficis es reinvertiran íntegrament en els mateixos centres d'ocupació per continuar fomentant la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional a Menorca.
0: Moltes gràcies, Jordi. Recordin que tenen tota la informació actualitzada al moment de la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 2:15, a l'hora 14 a Menorca.
16: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
17: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
18: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
19: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
20: El mejor mueble al mejor precio
21: en Hipermueble.
22: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
23: Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el albaricoque bandeja de 500 gramos a 1,99 euros la bandeja. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
24: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
25: Dedicatòria, amb Bep Portella.
26: Hola, molt bon dia. Supos que pensaran que aquest microespai està enregistrat hores o dies abans que s'emeti. Tenen raó. Avui, en aquesta hora, ja no som a l'emissora, ja que en realitat som i seré amb els fills en el pla, pujant cap a poble, cap a la ciutat, després d'haver seguit les proves de sensortilla que fan els cavallers de matí. Com que el vespre es fa difícil amb tanta gent, ja fa anys que hi anem de matí. És cert, de cada any també ve més gent al matí, però tot i la massificació fa més bon seguir. A més, allà és factor de sol i aquesta calor que brusa. Sol i calor són també elements de les nostres festes. Ara pujarem a costa de Baixamar, però amb un gelat, i arribarem a les voltes des d'on anirem fins a Santa Clara. He de dir que l'altre dia me'n vaig endur un bon disgust amb l'Ajuntament de Ciutadella. ja que vaig llegir que enguany es regarà serena. Supòs que es farà pas bé dels cavalls i de sa gent. I això que dic només és una broma. Quan era petit, a l'hivern tenia els dits plens de seda, a ses mans i en els peus, i era un mal viure de debò. Record que el doctor Manolo Salort, em deia, a sa fiat ho curarà sa pols de Sant Joan. No sé què devia pensar jo. La pols de Sant Joan també tenia efectes medicinals. En realitat, el doctor deia que per Sant Joan, amb sa calor, ja haurien desaparegut ses sedes que sortien aquells hiverns tan crus. No puc imaginar-me, però, el caragol de Santa Clara sense espolsim que aixecam cavalls i gent. Aquella boirina estival, com una atmosfera màgica que no trobareu enlloc més. Cada any me passa el mateix. Jo som per tendència observador des de sempre. Observo la gent i els fets sense cap pànic inquisitorial ni perjudicar, sinó perquè és una forma de descobrir coses. Ara ja m'ajuda a descobrir com passa el temps. Cada any veig persones, amics o coneguts que fa anys que no veig, que me transporten a un passat que qualque dia van compartir. Sent estima i sent també un poc de pena per el temps que ha passat per tothom. Després faig un gin en llimonada i ja penso en una altra cosa. Crec que aquesta experiència de veure i parlar amb gent amiga que fa estona que no veus és un altre component de la festa. No són persones amb les que te cites prèviament, sinó que apareixen en el nostre deambular per la festa i, a través seu, mos encuram en el paisatge. També observes el pas dels temps amb els amics, que és el mateix que vius tu, perquè la festa és un reviure, un tornar a viure qualque cosa ja viscuda. I ara, encara que siguin migdia avançat i pugem la costa de Baixamar en direcció a la plaça d'Esborn, estic revivint altres recorreguts idèntics en els d'avui. La festa té molt d'espontaneïtat, però els records i els recorreguts que fem cada any solen ser repetits. Missa de caixers i a dinar, família i un llarg xubec, fins a sortir per anar a la convidada i baixant el pla. Un temps érem a la primera fila a l'hora de les carotes. Avui ja mos fem en fora, però encara podem percebre l'emoció dels joves que perden el seny momentàniament per un tros de fusta. I després, una altra vegada a Santa Clara.

0: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca. Vendemos y construimos hogares.
1: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
2: 3 dones, una sala d'espera i un vol Palma a Barcelona que ho canviarà tot. Arriba a Mo, Feixuc, una comèdia agradolça de Xisca Montserrat interpretada per Caterina Montserrat, Nadine Hernández i Margalida Morell. Aquest dissabte 27 de juny a les 8:30 del vespre a l'Orfeó Maonès. Feixuc, entrada ja a la venda a partir de 5 euros a bacantix.com. No t'ho perdis.
0: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
3: Anem-hi de passar pel Museu de Menorca i ho fem per convidar-vos avui a participar d'una activitat peculiar que es du a terme els dimarts i de bon matí, a les 7:50 minuts del matí, a les 8:10 del matí. És una classe de ioga que es fa en el propi claustre del museu. Es fa des del mes de maig, de fet, i es farà fins a finals d'agost, tots els dimarts, a càrrec de Charlotte Mowley, que és la instructora de ioga de l'associació Indaflow. Ella és l'encarregada d'impartir aquestes classes. L'únic que has de dur és una esterilla, la teva pròpia esterilla, i apuntar-te a la web del museu. Les classes tenen un preu de 15 euros per les classes úniques, 50 euros per abonament de 4 classes seguides. És una activitat que us proposa el Museu de Menorca tots els dimarts, com dèiem, fins a finals d'agost, aquestes classes de ioga al propi claustre del museu. Si us voleu apuntar, ho podeu fer a la web, museudemenorca.com.

La 1:07, continuem en directe a l'Hoy por Hoy, Menorca, segona hora de programa. Hem repassat en aquesta primera part del nostre espai d'avui el que ha donat de si la primera jornada de Sant Joan, els incidents diversos que han ocorregut durant el capvespre d'ahir, aquesta matinada. Hem centrat, com dèiem, aquesta primera part del programa Sant Joan. Anem ja a explorar nous continguts, anem a donar pas a nous convidats.

obrim la nostra pàgina habitual dedicada a l'Institut Menorquí d'Estudis, com fem cada dimecres. Ho fem avui per xerrar de l'obertura de la convocatòria dels ajuts a la investigació 2026. Fem

0: Tant amb la coordinadora científica de l'IME, amb la Marta Jordi, i ens està escoltant. Marta, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
2: Com dic, aquesta convocatòria d'ajuts ja està publicada al butlletí, ja és oficial, ja aquelles persones interessades ja s'hi poden adreçar, no?
1: Exacte, ja s'hi poden adreçar fins a dia 20 de juliol d'aquest any, del 2026. O sigui, és una convocatòria oberta a dos tipus d'investigadors, investigadors novells i investigadors consolidats. Des de fa ja uns anys que tenim aquestes dues línies de recerca per promoure precisament que hi hagi cada vegada més investigadors joves que es vulguin comprometre en la recerca sobre qualsevol tema relacionat a Menorca. I, evidentment, també continuem amb la línia d'ajuts a investigadors consolidats per tots aquells que ja duen més de 10 anys d'experiència en la recerca. M'agradaria destacar que l'import global màxim són de 60.000 euros. Ja fa un parell d'anys que vam augmentar aquest import i continua sent 60.000 euros. I com a novetat enguany, el que hem fet és augmentar l'import màxim per ajut. Fins fa l'any passat, l'import màxim era de 4.500 euros per ajut, però enguany hem considerat que ja havíem d'augmentar aquest import i l'hem augmentat a 6.000 euros, vull dir que els ajuts seran enguany més sucosos que altres anys.
2: Quins són un poc els requisits que han de tenir aquests projectes per poder optar en aquests ajuts?
1: Bé, o sigui, el que han de fer és presentar una sol·licitud i presentar tot un projecte molt ben estructurat d'allò que es voldrà fer com a projecte de recerca, o des de l'estat de la qüestió, la metodologia, les preguntes, els resultats que preveuen obtenir, tot un calendari, un pressupost, o sigui, tot això està explicitat a la nostra pàgina web i ja s'ha fet un document que estructura com ha de ser aquest projecte, i qualsevol investigador, de fet, sigui persona física o un grup d'investigadors, s'hi pot presentar si segueix totes les passes i els terminis establerts, que es troben a la pàgina web d'IME.cime.es.
2: Quins són els aspectes que es valorarà des de l'IME després per decidir quins d'aquests projectes tenen opció en aquestes ajudes?
1: Bé, o sigui, des de l'IME seguim un procés d'avaluació bastant estricte. O sigui, primer de tot hi ha una avaluació externa per especialistes en cadascuna de les matèries en què es presenti aquest ajut. I després, un cop tenim aquestes avaluacions externes per especialistes concrets, després passen a avaluar per a les seccions i finalment passa a l'avaluació en el Consell Científic, que fa una relació, una proposta de relació final dels ajuts d'acord amb les puntuacions que s'han obtingut. Finalment és el Consell Rector qui resol aquesta concessió. I bàsicament el que valoran sobretot és el plantejament del projecte. O sigui, es va un plantejament dels objectius del projecte, la justificació i descripció d'aquest projecte, la metodologia que proposen, si s'ajusta o no allò que volen aconseguir, i després avaluant també la qualificació i experiència de l'investigador. Però això són només 10 punts d'un total de 120, o sigui que realment el que valoram més sobretot és el plantejament del projecte. Després també valoram que estigui ben planificat, que el pressupost s'ajusti també a tots els objectius i s'impacta, i això és important, que pugui tenir científic tant a nivell del món científic en general, com també s'impacta que pugui tenir social i científic aquí a Menorca. I després hi ha tota una valoració també per la bona contextualització i l'interès científic que pugui tenir aquí. O sigui, valoram per dues parts del projecte, no? La part de la coherència del projecte en si mateix i després l'impacte que pugui tenir aquí a Menorca, ja que són temes que han d'estar relacionats directament o indirectament amb Menorca.
2: Són, com dèiem, 6.000 euros màxim per projecte amb un total de 60.000 euros. No sé si cada any s'arriben a donar tot aquest pressupost, si hi ha molts més projectes que queden potser a vegades fora d'aquesta participació.
1: Sí. Cada any els adonem tots en els doblers i queden projectes en llista d'espera. Malauradament no podem donar a tothom s'ajut, però és una convocatòria cada vegada i de cada any més competitiva, i estem molt contents que tingui tant d'èxit. O sigui, solem donar uns 10 més o manco ajuts per any i s'hi solen presentar una trentena de projectes, o sigui que i cada vegada van augment i estem contents i, per tant, cada vegada pues, són més exigents, no? Són més exigents a l'hora d'avaluar la qualitat dels projectes per poder donar un ajut.
2: Mm-hmm. Aquests projectes arriben sempre des de Menorca, des d'investigadors de Menorca, o hi ha potser universitats, altres entitats de fora de Silla que també s'interessen?
1: Sí. Vull dir, poden ser investigadors menorquins o poden ser investigadors de fora. Vull dir que no hi ha una restricció en aquest sentit. Sí que subjecte dels ajuts ha de ser un projecte de recerca relacionat amb Menorca. Ara, qui l'hagi de fer no ha de ser necessàriament menorquí, vull dir, s'hi presenten gent d'aquí, però gent de fora també.
2: La convocatòria d'ajuts a la investigació 2026 de l'Institut Menorquí d'Estudis, amb aquesta dotació de 60.000 euros, amb aquests projectes que es poden presentar fins al proper dia 20 de juliol. Nosaltres avui n'hem volgut xerrar una miqueta amb la coordinadora científica d'Aliment, de Marta Jordi. Aquí agraïm molt que hagi atès la nostra telefonada. Marta, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Molt bon dia, gràcies.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
4: Estiu, recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gafabré de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
5: Dissabte 27 de juny, Alba Estudi de Dansa i l'Orquestra del Grup Filarmònic de l'Ateneu de Maó presenten The Show Must Go On. Inspirat en la mítica banda Queen, la màgia de la dansa i la música en directe es fonen en un espectacle inoblidable al recinte Firal del Mercadal. Entrades anticipades per només 10 euros a ticketib.com, a Alba Estudi de Dansa de Maó o a la llibreria Montetoro del Mercadal.
6: Ahora lo importante es que tú eliges. Recuerda que tienes disponible la libre elección de lengua entre catalán y castellano en la primera enseñanza. Elige el idioma del 22 al 26 de junio durante el proceso de matriculación de cuarto de educación infantil, presencialmente en tu escuela o también en línea. Más información en caip.es, Govern de las Illes Balears.
7: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
8: Scoopy.
7: Hoy usamos muchas más.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
7: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
5: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Maó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
9: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, nectarina extra por solo 2,79 € el kilo, un 41% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, rap entero, piezas de 800 gramos a un kilo, por 12,95 €, un 43% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu. Vinipreu.
10: Emergència climàtica, la bondat és el camí. En Don Soler, bon dia.
11: Bon dia, Lluís, bon dia. Que tenim una emergència climàtica, em sembla que ja és una cosa patent per tothom, no? Fa falta explicar més coses del que hem dit. Repassem-la en qualsevol cas perquè tothom tingui arguments. La mar no mai havia estat tan calenta com ara. I com la mar està tan calenta, aleshores s'evapora molt més. Llavors, quan s'evapora molt més, els núvols van molt més carregats, veritat? I quan plou, quan descarrega d'aquesta manera torrencial que hem viscut al llarg de tot aquest hivern, correcte? I ara ja hem començat una primera onada de calor el mes de maig, ara en tindrem una altra, i vindran els incendis, i vindran les sequeres, i vindran... Bueno, no segueixo perquè no vull... Però hi ha gent que fan coses amb la bona direcció del planeta... I per això diem el programa La Bondat en Acció, perquè ens hem de posar en marxa. Ens hem de posar en marxa i cuidar del planeta i de nosaltres també, perquè també ho necessitarem. I estan, fa poc que vaig ser per Reus, i allà hi va haver la fira d'entitats del tercer sector, hi havia més de 89 entitats diferents, unes que cuidaven els desfavorits, una altra que cuidaven el medi ambient, unes altres que cuidaven el trastorn mental, una altra que cuidaven el planeta. Bé, hi havia, era realment una cosa molt motivadora de veure que hi ha molta gent que s'ha posat a fer feina, la bondat en acció, d'acord? ¿Vale? I una de les parades que em van atrapar més va ser una que es deia els espigoladors. Repeteixo, espigoladors. No sé si tothom coneix aquesta paraula. I em vaig interessar una miqueta com havia sorgit aquest moviment. I hem contactat amb la fundadora, la impulsora inicial, que es diu la Mireia Barba. Hola, Mireia.
10: Bon dia, Mireia.
12: Molt bon dia, Anton, Lluís, bon dia. I bon dia. Gràcies per convidar-me a la ràdio.
11: Sí, sí, ja saps que aquí el nostre objectiu aquí és mostrar als nostres, o fer arribar als nostres oients, que hi ha moltes bones accions en el món que estan en la bona direcció de mitigar la crisi climàtica, la crisi ambiental. I una de les coses que fem malament, com saps, és el malbaratament alimentari. Vivim en una civilització del malbaratament, malbaratem energia, aigua, malbaratem tot. I una de les altres coses que malbaratem és els aliments. I es calcula que cada any el 30% o una tercera part de tots els aliments que cultiveu se tiren. Veritat? Corroboraries aquesta xifra?
12: Sí, jo crec que és una xifra que és molt fàcil d'entendre, que és un de cada tres aliments que es produeixen en el món s'acaben perdent o tirant a la brossa, no? I s'estima que un 40% provenen del sector primari. I també, si vols que et doni una altra dada que també és molt flagrant, és que les pèrdues i el malbaratament alimentari són el responsable del 8% d'emissions de CO2 a l'atmosfera. Per tant, sí, sí, són dades que jo penso que sí que són importants, que són molt fàcils d'entendre, no? I per convidar la gent a passar a l'acció, no? Perquè al final es diu que una de les solucions per afrontar el canvi climàtic és la reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Per tant, ens hem de posar tots les piles per no tirar menjar.
11: Escolta'm una cosa, desglossa'm, el 8%, dius, del malbaratament alimentari produeix... El 8% dels gasos d'efecte hivernacle són produïts pel malbaratament, per això que fem de tirem el menjar. A veure, desglossa'm això, com ho valor.
12: Sí, no, perquè quan tirem menjar no estem tirant únicament els aliments, sinó que també estem tirant els recursos associats a la producció d'aquests aliments, a l'ús de la terra, l'energia, l'aigua, no? Tot això, el transport, tot això produeix pues, un gran impacte a nivell ambiental.
11: És a dir, que evitant el malbaratament alimentari aconseguiríem reduir almenys el 8% dels gasos d'efecte hivernacle que en aquests moments estem emetint a l'atmosfera. També és veritat, si no recordo malament, que els aliments abandonats en l'entorn es converteixen en metà, correcte? Les deixalleries, tot aquest allò que tirem, això es converteix en metà, que també forma part dels gasos d'efecte hivernacle. És així, una mica?
12: Mm-hmm. Sí, sí.
11: Llavors, explica'ns una miqueta. Què vol dir la paraula espigolador, pels que no ho sàpiguen, i com va sorgir la idea aquesta de fer aquest moviment i en què consisteix?
12: Sí, doncs, espigolar... primer, segurament, millor que t'expliqui d'on va sortir i de com vam començar els nostres inicis. Mira, nosaltres ens vam fundar l'any 2014 i en els anys el 2012-13 estan vivint les conseqüències de la crisi econòmica i social de l'any 2008, una crisi que ja està oblidada. Les conseqüències d'aquella crisi, pues, com a moltes altres, no? És la gran demanda d'ajuda alimentària, altes taxes de pobresa, però en aquests moments va sortir a la llum una dada que no havia sortit mai, que eren les taxes d'obesitat, altes taxes d'obesitat de persones en situació de vulnerabilitat degut a una mala alimentació. I, per altra banda, la FAO també va treure la dada de que un de cada tres aliments que es produeixen es malbaraten. Això és una paradoxa, no? Estem llançant menjar saludable i hi ha gent que passa gana, no? Això, de fet, sempre ens han educat de que no tenim que tirar menjar per això, però també és perquè té un impacte ambiental molt greu. A partir d'aquí doncs vam començar a repensar un model mirant també altres iniciatives d'arreu del món, no?, que estaven lluitant contra les pèrdues i el malbaratament alimentari. Una de les conseqüències també de la crisi econòmica del 2008 és que a les grans ciutats hi havia persones que a les 7-8 de la tarda anaven a recollir aliments en els contenidors un cop havien tancat els comerços, no? Jo els dic els espigoladors urbans, però aquests espigoladors urbans portaven caputxa, no? Que de vegades, alguna vegada, segurament molts de nosaltres els hem vist a persones, no?, que es troben en una situació complicada i han d'anar fent el que poden, no?, per trobar menjar. Aleshores vam decidir recuperar una pràctica ancestral que era antigament les persones amb pocs recursos demanaven permís al terratenent de les terres per entrar a recollir els restes de les espigues un cop havia passat la recol·lectora. Aquestes persones normalment eren dones i nens i s'emportaven aquestes espigues i les transformaven en diferents aliments a casa seva. Aquestes persones, les espigoladores rurals, a diferència d'aquests espigoladors urbans, no s'amagaven, sinó que s'ajupien amb dignitat, no? A partir d'aquí vam voler recuperar aquesta pràctica i professionalitzar-la perquè donés també una solució a les pèrdues, no?, i al malbaratament alimentari. I aleshores és una de les palanques, l'espigolament, és una de les nostres palanques de canvi per abordar el problema.
11: I explica'ns allò a nivell pràctic com ho feu això, per on teniu, quanta gent sou, explica'ns una miqueta aquesta estructura.
12: Mira, nosaltres quan anem a espigolar fem convenis amb productors i productores locals. Tenim aquí a Catalunya tenim una borsa de voluntariat de 3.500 persones. Són persones de tots els sectors de la vida, poden ser persones que estan a l'atur, persones jubilades, persones d'empreses que venen a espigolar amb un dinamitzador nostre. Aquestes persones estan assegurades i quan el productor o productora té alguna pèrdua o alguna merma, ens truca i nosaltres en 24-48 hores anem al camp a recollir aquestes fruites i verdures que no entren dins del circuit comercial i ho donem a persones en situació de vulnerabilitat. Actualment estem a Catalunya i estem replicant el model a diferents comunitats autònomes i aprofito també a fer una crida a Menorca de si alguna entitat social vol replicar el model amb i que l'acompanyem a fer un projecte que abordi les pèrdues i el malbaratament alimentari, que ens truqui, perquè estem en aquesta fase de replicar, no? Estem a Madrid, estem a València, estem a Aragó, estem a Valladolid, a Aragó, a diferents comunitats. ¿Vale?
11: Posarem en contacte amb vosaltres, d'acord? Perfecte, segueix, per favor.
12: Sí, perfecte. Aleshores, la primera palanca és l'espigolament, que donem aquests aliments, però després tenim una altra palanca de canvi per abordar el problema, que és tenim un obrador, un centre de producció, on aquest centre compra fruites i verdures fora del circuit comercial del productor local i les transforma en conserves, vegetals, donant feina a persones en situació de vulnerabilitat sota una marca que es diu És Imperfect, que és una marca que vol donar valor a fruites i verdures que estan excloses del mercat i a persones que també estan excloses del mercat, però donant-li segones oportunitats. A partir d'aquestes dues palanques, l'espigolament i És Imperfect, el que promovem és un moviment de multiactors que tenen la capacitat d'abordar el problema i de fer arribar una incidència política a l'administració pública perquè realment faci accions concretes per abordar el problema. L'espigolament ens permet apropar moltíssima gent del camp a la ciutat. Crec que avui en dia hem desconnectat una mica, no?, del que és el valor dels aliments, l'essència, i portar a les persones al camp a trepitjar la terra, a tocar els aliments, a arrencar una pastanaga, a provar-la, no?, a recuperar el sabor, doncs és superimportant.
11: Que bé, que bé, Mireia. I escolta, i una cosa tan maca com aquesta, com va sorgir? Com se't va ocórrer? Què ha de passar perquè una persona decideixi a començar una empresa que en aquests moments hi ha 3.500 voluntaris? Quants tècnics oficials teniu, a més dels voluntaris?
12: No, actualment hi ha 60 persones professionals treballant tot el model, perquè al final hi ha un equip d'espigolament, hi ha un equip del centre de producció de l'obrador, no? Que són unes 40 persones, i de l'àrea d'espigolament. També fem tallers de sensibilització a les escoles, fem accions de recerca amb la Comissió Europea, fem accions de comunicació i en total al model global són 60 persones professionals que estan treballant per abordar el problema i per generar un canvi sistèmic.
11: Que maco, que maco. Realment em dones esperança. Escolta una cosa, l'origen d'aquesta empresa, com va sortir? Tu de quin món vens? Com és que se't va ocórrer fer això?
12: Mira, jo vaig estudiar empresarials, estic habilitada com a educadora social, segurament la meva vocació principal és, volia fer alguna acció petitona per canviar una mica el model de la societat, no? És una mica ambiciós dir això, però una mica era la meva vocació de dir, ostres, jo el que vull és acompanyar persones, no? Però a través de models sostenibles. Aleshores, el meu avi, una de les seves aficions era el sector primari. Jo ens va apropar a posar uns quants cosins, no? a tot el tema de la terra, i realment a mi la natura, el cultiu, els aliments, no? Ens hem criat, a l'estiu hi ha molts carbassons i s'aprofiten tots els carbassons, no? Els meus avis tenien una masia, és una cultura de... sempre hem tingut una cultura de conserva, no?, a casa, i aprofitament alimentari. I a part d'això, sempre ens han educat d'una manera molt estricta que el menjar no es llença, no? I jo crec que tot això, al llarg del temps, no?, quan vas treballant a diferents feines, no?, i he canviat molt de sector al llarg de la meva vida, doncs al final recuperes una mica les teves arrels i les alinees intentant muntar un model que realment tingui una filosofia de com vols viure, no? I de què esperes i què els hi vols oferir, sobretot als teus fills i a les teves filles, no?
11: Imagino que ets mare, també. Estàs preocupada pel seu futur, clar, com tots nosaltres. Jo també sóc un avi espantat.
12: Sí, no, jo tinc 3 fills adolescents. Aleshores, crec que s'ha d'explicar molt bé, no?, les problemàtiques que hi ha. Crec que s'ha també de donar eines i sobretot hem de tenir una actitud constructiva, no?, de canvi, però sí que des de les escoles, no?, s'ha de promoure models d'emprenedoria social, s'ha d'arribar a explicar també molt bé els problemes sense tampoc espantar, sinó de manera d'intentar tornar a l'essència, perquè vivim en un món amb molta immediatesa, no?, amb molta tecnologia, i aquestes coses que són com molt d'abans, no?, de tornar a la terra, a cuinar, no?, a aprofitar els aliments, a dedicar temps a algunes coses, doncs està perdent i crec que és important tornar-hi, perquè si no, no farem el canvi.
11: Pues moltes gràcies, veig que dissenyes o senyales un camí d'esperança. Som-hi, per favor. Moltes gràcies de veritat i seguirem un altre dia.
13: Gràcies, Mireia, per haver-nos acompanyat avui. Des d'aquí una forta abraçada.
12: Moltíssimes gràcies, fins aviat.
13: Y fin de semana que viene, Anton.
11: Fin de semana que viene.
14: Todo el verano está en Fortuny. Descubre la nueva colección de North Sails, la marca líder en velas y ropa náutica, junto a las mejores firmas de inspiración surfera. Un estilo fresco, cómodo y auténtico para vivir Menorca dentro y fuera del mar. En New Fortuny ya tienes la nueva colección surfera para este verano.
15: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
16: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
17: Dale a tu descanso. 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
18: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
19: Kia. Movement that inspires.
18: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
0: Aquest divendres arrenquen al municipi d'Aló un seguit d'activitats dintre del programa de l'Aló Orgull 2026, una iniciativa cultural festiva que el que cerca és donar visibilitat i defensar la igualtat entre les persones. Nosaltres, per conèixer una miqueta més d'aquests actes preparats, xerram directament amb l'Esbalda d'Aló, José Luis Benejam, que ja ens està escoltant. Molt bon dia.
20: Molt bon dia, què tal, com estàs?
2: Molt bé. Alaió, sempre reivindicatiu en aquest aspecte i un programa, déu-n'hi-do, ple d'activitats.
20: Sí, així és, així és, així és. En realitat, a punt de celebrar el Dia Internacional de l'Orgull i LGTBIQ+, el que volem és, de qualque manera, a través d'aquestes activitats, expressar una vegada més, un any més a l'O, el nostre compromís absolut amb la societat basada en la llibertat individual de cada una de les persones, el respecte i la igualtat de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes, no? L'orgull és memòria, perquè és així, però també present i futur, de qualque manera. Memòria perquè tenim la memòria de les persones que, o tenim dins la memòria de totes aquestes persones que van patir incomprensió, rebuig, violència o silenci per el simple fet de ser elles mateixes, no? I present d'una societat a que pertanyem, la societat espanyola, que ha avançat de manera exemplar en drets i convivència, però també és cosa de futur la celebració de l'orgull, perquè encara queda camí per recórrer, per erradicar qualsevol forma de discriminació o d'intolerància, de falta de respecte, no? Creiem en una societat que ha de ser oberta, plural i bueno, on ningú hagi d'amagatzer o justificatzer o viure d'una manera que no li correspon per mor de la seva orientació afectiva, la seva orientació sexual o de gènere. Creiem en tot això i això és el que volem un any darrere l'altre reivindicar-lo i ho volem també celebrar de qualque manera, no? Perquè tot l'ho aconseguit s'ha de celebrar. I així és que, com tu bé deies, ja dijous, dia 25, tenim el primer acte, que és la penjada de la bandera de l'Arc de Sant Martí, la balconada de l'Ajuntament, a les 8 de Tusquet. Que, per cert, després aquest mateix dijous tenim nit en candela, però això és un altre tema. No juguem. Ajunten les coses a l'or sempre. Sí. Sempre hi ha motius per venir, per quedar i per gaudir de la nostra ciutat. D'una manera o de l'altra. I si és amb aquest tarannà, diguem, social, reivindicatiu, pues, tant de bo, no? Tant millor. I, bueno, pues, aquesta programació comença, ja dic, per reafirmar el compromís de l'OMSA, diversitat, la igualtat, el respecte i la llibertat de totes les persones. I comença d'aquesta manera, amb la penjada de la bandera de Sant Martí a la balconada. Dijous, aquest dijous, demà dijous, dia 25, però després divendres, dia 26, a les 10 de vespre, a la plaça de Ramal, tindrem un concert tribut a ABBA. Mentre que a la mateixa hora, a la platja de Cal Emporter, es projectarà la pel·lícula Te estoy llamando locamente. Després, en sol demà, dissabte, dia 27 de juny, la Sala de Cultura San Diego acollirà a les 7:30 de capvespre l'obra de teatre El tamaño del amor importa. I de qualque manera pensam que el plat fort de tota aquesta edició de l'Aló Orgull arribarà aquest dissabte vespre, a les 9 de vespre concretament, a la plaça de Ramal, amb l'actuació de Loles León, que presentarà el seu espectacle Qué ganas tengo, acompanyada de Fran del Pino i Yeyo Vallejo. És una proposta que combina música, humor, cabaret i celebració queer, de qualque manera amb un repertori pensat per fer cantar, riure i ballar a tothom, a tot el públic que desitgi acompanyar-nos aquell dia. Bueno, ja sabem que Loles León és icònica, no? Sí, de la cultura actual, popular, i una de les actrius més estimades del panorama estatal, i bueno, jo arribo a l'home aquest espectacle carregat d'energia, llibertat i sentit de l'humor, eh? Però això sí, hem de tenir sentit de l'humor, si no, malament, no?
2: En Loles León, que té tot un recorregut, precisament, en aquest món d'escabaret, no?, d'esburlesca, en certa manera, no?, durant molts anys.
20: Sí, sí, bueno, no, Lolés León és una de les actrius, ja dic, més estimades i carismàtiques de Xina i de la televisió espanyola. Ha fet moltíssima feina i té una trajectòria molt consolidada. Ha format part de pel·lícules emblemàtiques com Mujeres al borde de un ataque de nervios, per exemple, o Atame, o La niña de tus ojos, o la saga aquesta de Padre no hay más que uno, no? I ha deixat personatges molt recordats a sèries carismàtiques que han deixat petjada dins d'aquest àmbit televisiu espanyol, com Aquí no hay quien viva i La casa vecina, que és la sèrie que segueix en funcionament, no? I que tant d'èxit té i que li segueix proporcionant en els personatges de la Lolés i la pròpia actriu, la Lolés Lyon, pues tantíssima popularitat. De fet, ella aquests dies està immersa a la gravació d'aquests episodis nous de La casa vecina en aquest moment, sí.
2: Bueno, farà aquest petit parèntesi per venir a Menorca, que segur que ella mateixa també ho agrairà, no poder, perquè al final, a vegades, quan dus un convidat, no, de fora, entenc que venir a Menorca a actuar sempre és un plus, també, per ells, no?
20: Sí, sense cap dubte. Menorca sempre és un atractiu, sempre és motiu d'alegria per part de qualsevol persona que hagi de venir, malgrat sigui venir a fer feina, no? Sempre és millor venir a fer feina a Menorca que probablement altres bandes, no?
2: Exacte, sí.
20: Sense voler dir d'aquesta manera que altres bandes no siguin també puestos molt interessants on pugui estar molt bé, no? Per suposat. El món és molt gran, no? Però sols vull per tots. Però és veritat que Menorca s'està molt bé i sempre és una alegria poder venir per part de personatges com de persones que tenen tanta intensitat de feina com de Lolés León aquí, encara que sigui per dos dies, no?
2: Que té 75 anys, per cert, ho estic mirant ara i no, m'ha sorprès l'edat de Lolés, i on veia, té una vitalitat, no?
20: Increïble. Es conserva bé, no superbé, ja no només físicament, sinó efectivament, des del punt de vista de la vitalitat, de l'energia. Ella té una manera de ser, una personalitat impressionants i sempre està de bon humor, sempre té ganes de fer, d'anar, de pujar, de sortir, de baixar, d'entrar, sortir. La veritat és que sí, és impressionant la vitalitat que té a Lolés. Tinguem de compte que, bueno, ja té una edat, efectivament, però aquí és on queda clar que l'edat a vegades és una anècdota, no?
2: Està clar que sí, quan hi ha vitalitat i hi ha ganes, tot és molt més senzill. Nosaltres avui hem volgut repassar, com dèiem, aquesta activitat, aquestes activitats que hi ha dintre d'aquest programa a la Llou Orgull 2026, municipi que ha agafat, certament, sa bandera, mai millor dit, no?, d'aquestes reivindicacions, potser, no? És un dels pobles que més activitats crea al voltant d'aquesta celebració.
20: Jo crec que és important, eh? La Llor Vuit d'un temps en aquesta banda s'ha convertit en una cita que us recorda la importància de defensar la igualtat entre les persones, el respecte entre les persones, que és que estem massa habituats a que hi hagi falta de respecte, manca de respecte entre uns i altres. Jo crec que això és moltíssim important reivindicar-ho i celebrar-ho també, no? Perquè quan es dona també ho hem de celebrar, no? Quan és una realitat, s'ha de celebrar el respecte entre les persones i la llibertat, des de la convivència i la cultura, que és una manera fantàstica a través de la que es poden explicar moltes coses i a través de la que es poden transmetre moltes emocions, molts sentiments, i també és una manera de reivindicar la societat de la que tots formen part, no? La realitat de la que tots formen part, que és diversa per naturalesa, no? I això, la cultura ho explica bé i a través de la cultura podem arribar bé a donar aquest missatge, no?, a tothom. I enguany, bueno, pues, comptar amb un artista com la Lolés León és una oportunitat extraordinària per gaudir d'un espectacle de primer nivell i al mateix temps per continuar donant visibilitat en aquesta diversitat de la que tots formen part i de la que m'estic referint, no? I tot això coincidim, ja dic, que en la primera celebració, com deia al principi, de la nit en candela de l'O, que bueno, tenim per primera vegada aquest estiu, una vegada més, aquest de nou, pues, 5 edicions previstes per tot l'estiu, per tota aquesta temporada de nits en candela, i seran formidables, com sempre. La primera és aquest dijous, a partir de les 9:30, després de la penjada de la bandera de Sagra de Sant Martí, a la balconada de l'Ajuntament, que s'inici de la programació de l'Orgull, bueno, pues després, just després, a les 9 i mitja, ja comença la primera nit de candela, que és aquesta nit especial, romàntica, màgica, amb tant de magnetisme, que és aquest pagant s'enllumenat públic del centre històric de l'Or i llançarem més de 4.000 espelmes, més de 4.000 candeles, que repartim a una banda i salta de cada carrer i al voltant de les places del casc antic, i que constitueixen tot un recorregut apassionant, a través dels que també arribarem a diferents racons on ens esperen actuacions artístiques de primer nivell aquest dijous. Per tant, aquest dijous dia 25. Per tant, en fi, motius per quedar-lo, per venir a l'O i per divertir-se.
2: No me'n falten de motius. Sí. Per cert, que crec que no ho han remarcat, però que aquesta actuació d'Ana Lores León es passa a ramal i entenc que és de caràcter gratuït, obert a tothom, eh?
20: Sí, tots aquests actes esmentats, tant per suposat l'acte institucional de penjada de la bandera de Sarra de Sant Martí, a la balconada de l'Ajuntament, evidentment, dijous, després divendres a les 10 del vespre, la pel·lícula que projectem a la platja de Calemporter, és una meravella, no?, poder veure una pel·lícula estesa de Montserrat a la platja, aquest paradís, no?, que suposa Calemporter, amb aquest entorn natural tan fantàstic. La pel·lícula ja he anomenat abans, he comentat abans, que es titula Testallamando locamente, és una pel·lícula temàtica de GTI, sí. I serà una meravella poder-ho veure a les 10 del vespre de Calemporter i divendres, i al mateix temps és a la plaça de Ramal, a l'os l'actuació d'aquest tribut, no? O sigui, el concert tribut a ABBA, no? Tothom s'ho passarà beníssim amb aquestes cançons tan sumament hiperconegudes i que han traspassat generacions, fronteres i que mos arriben a tots directes al cor i que mos fan ballar, per lo que serà fantàstic. I tots els actes després de dissabte, tantes teatres, la representació teatral de les 7 i mitja de la Sala de Cultura de Sant Diego, amb aquesta obra que es titula Demana de l'amor importa, i l'espectacle en el que mos estem referint de la Lola Llón després a les 9 del vespre a la plaça de Ramal, aquest espectacle que es titula Que ganes tengo, pues tot això és d'accés lliure i tot es presenta de forma gratuïta, és a dir, que no hi ha control d'accés, no hi ha cap entrada. Així que, bueno, pues, sí, són festes, diguem, populars, i per tothom.
2: I per compartir més que mai. Nosaltres avui ens hem aprovat precisament en aquest Alaió Orgull 2026. Agraïm moltíssim a en Esbatla José Luis Benejam que hagi tès avui la nostra telefonada. Esbatla, moltíssimes gràcies.
20: No és el dia, un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres per el vostre interès. Mos veiem.
1: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alaior, Avenida de la Industria 49.
21: El mejor mueble, al mejor precio, en Hipermueble.
22: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
23: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
0: La una gairebé 48 minuts del migdia. Continuem en directe a l'Hipermueble Menorca. Anem a repassar quins són els titulars de premsa més destacats del dia d'avui. Començam amb el diari Menorca, en la seva edició digital, menorca.info, portada i vídeo destacat d'Esplà. Diu, Esplà de Sant Joan concentra l'expectació del dia gran de les festes amb els assajos dels jocs. També destacada la batalla campal que diu que van brotar les avellanes a Ciutadella, que va implicar 200 joves no residents a Menorca. La policia local afirma que va actuar de forma quirúrgica, escèptica i neta, junt amb la Policia Nacional, per dissoldre els dos grups enfrontats i permetre que la festa continués. el Diari Menorca, que fa un seguit de notícies tot relacionat amb Sant Joan, però que a fora d'aquest àmbit destaca també que els hotelers de Menorca obtenen ocupacions mai vistes per al mes de maig, en gairebé 10 punts més. El president de SOME, Sebastià Trià, atribueix aquestes elevades xifres al turisme provocat que per la guerra d'Iran, que ha duit a més turistes a la nostra illa. Canviem de diari, anem a diari menorcaldia.com, també destacat en portada els Jocs d'Esplà, que omplen d'emoció al matí de Sant Joan, fotos i vídeos del que ha donat de si aquests assajos d'Esplà aquest matí. També que el nou centre d'acollida de menors de Mou avança, el Consell aprova inicialment la reforma i l'ampliació d'aquest immoble, una actuació pressupostada en gairebé 400.000 euros. I una altra notícia, més de 15.000 passatgers i 1.900 vehicles han arribat per vaixell a Ciutadella entre el dia 19 i el dia 23 de juny, xifres que queden una mica per davall de les 18.000 persones, els 18.000 viatgers que van arribar per via marítima durant les festes de l'any passat. Canviant de diari, anem al diari Última Hora, que obre en clau nacional amb aquest ple monogràfic del Congrés dels Diputats. Declaracions de Pedro Sánchez diu: hemos dejado atrás la corrupción sistemática que sufrimos con el PP. El president del govern admet que encara queda molt per fer i s'ha mostrat disposat a realitzar-ho, assegurant que amb el PP el govern la corrupció no era eliminada abans. També moltes notícies relacionades amb aquest ple monogràfic. En altre àmbit, els bombers expliquen l'incendi del centre de majors d'Inca. Asseguren els bombers que tot l'edifici estava inundat de fum. El foc s'ha declarat a primera hora del matí d'aquest dimecres en un quadre elèctric. A més, altre tipus de notícies. Un dels detinguts per l'assalt a l'home gran de la Soledat era un excanterà del Villarreal. Un futbolista excanterà d'aquest club, que és un dels detinguts que anem per aquest assalt. I el que fa el diari El País, també dedicat al monogràfic sobre el ple del Congrés, Sánchez diu: tratan de crear una sensación de corrupción generalizada que en realidad no existe. També declaracions d'altres líders polítics, com Feijóo, que exigeix a Sánchez que convoqui eleccions. Assegura Feijóo que Sánchez és el nexe polític de la corrupció. En altre àmbit, l'Ajuntament de Sòria diu adjudicar 247.000 euros en 7 anys a l'empresa que dirigia la regidora socialista detinguda. Aquests són els titulars de premsa més destacats del dia d'avui.
3: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
4: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno, cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
0: I anem ara a passar a la informació marítima. La previsió marítima per avui diu que Menorca afronta una jornada marcada per condicions marítimes moderadament adverses, especialment a la costa nord de l'illa. Segons la predicció marítima de l'Agència Estatal de Meteorologia, el vent bufarà de component nord-est i nord amb intensitat de força 3 a 5, reforçant-se durant el dia fins a arribar a força 6. A la costa nord de l'illa s'espera marejol amb intervals de forta maror, mentre que la mà de fons del nord generarà onades d'entre 1 i 2 metres. Aquestes condicions poden dificultar la navegació de petites embarcacions i les activitats recreatives a les zones més exposades. A la costa sud la situació serà una mica més tranquil·la, tot i que el vent també es mantindrà entre força 3 i força 5. La mar presentarà marejol amb onatge moderat i algunes variacions al llarg del dia. El canal de Menorca, el vent i l'estat de la mà seran similars al del litoral nord, en condicions que recomanen prudència als navegants, especialment durant les hores centrals de la jornada. Aquesta és la previsió marítima del dia d'avui.
6: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
8: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas, mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
23: dissabte 27 de juny, Alba Estudi de Dansa i l'orquestra del Grup Filarmònic de l'Ateneu de Maó presenten The Show Must Go On. Inspirat en la mítica banda Queen, la màgia de la dansa i la música en directe es fonen en un espectacle inolvidable al recinte Firal del Mercadal. Entrades anticipades per només 10 euros a ticketib.com, a Alba Estudi de Dansa de Maó o a la llibreria Montetoro del Mercadal.
5: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
7: Estiu, recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gaf Abré de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
9: Ahora lo importante es que tú eliges. Recuerda que tienes disponible la libre elección de lengua entre catalán y castellano en la primera enseñanza. Elige el idioma del 22 al 26 de junio durante el proceso de matriculación de cuarto de educación infantil, presencialmente en tu escuela o también en línea. Más información en caip.es, Govern de las Islas Baleares.
10: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
24: Scoopy.
10: Hoy usamos muchas más.
24: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
10: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
23: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Maó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
25: Sensaciones. Toni Salvador.
26: Hola, una salutació des de Miniespai Sensacions. Rachels és un grup de música de cambra estadounidenc que es va formar a Louisville, Kentucky, l'any 1991. Dins la pel·lícula La gran bellesa, d'en Sorrentino, hi ha un tema que en el seu dia em va agradar molt. Es diu Water from the Same Source i sona així.

0: zonas en las que el gobierno central va a flexibilizar el volumen de renta de los 37.800 a los 63.000 euros para que jóvenes y familias con menores a cargo también puedan acceder al aval público puesto en marcha para facilitar la compra de su primera vivienda. Es el aval con el que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, avala el 20% del importe de la vivienda que no cubren las entidades financieras cuando se tiene que hipotecar el 100%. Eso sí, el tope de compra se mantiene, la vivienda no puede superar los 275.000 euros en Baleares. Esto trasladado a una plataforma de vivienda como Idealista, por ejemplo, significa que de las 23.000 viviendas que se ofertan en el archipiélago, apenas se podrían optar a unas 700 sin restricciones. Esto es un 3%, ninguna de ellas en Formentera, 18 en Ibiza, 112 en Menorca y 590 en Mallorca. Y mañana conoceremos más detalles, pero las entidades Mains Turisme, Més Vida, Terra Ferida y GOP invitan a la ciudadanía a movilizarse el próximo 5 de julio en defensa de Strenc. También el PSOE se suma a la iniciativa. Mercedes Garrido.
1: Podríem afirmar que estem davant del PP més destructor de tots els PPs que han conegut d'amagat. Anar massificant cada vegada més els espais públics i els espais que utilitzam tots els ciutadans d'aquesta illa.
0: Y los hoteleros pitiusos van en la misma línea que sus homólogos de Mallorca y dicen que no se les puede responsabilizar de la saturación turística. El nuevo gerente de la Federación Empresarial, Santiago García.
2: Porque haya turistas alojados en sitios que no están pensados para alojar turistas, o porque los turistas han cambiado sus hábitos cuando viajan, o se pueden dar las dos cosas de forma simultánea. Apuntamos a la oferta ilegal, también se ha construido muchas casas de campo, muchas villas, el turista está más distribuido en el territorio.
0: García, que también ha hecho un guiño a las dos principales cadenas hoteleras de las Pitiusas, Palladium y Vibra, que han vuelto a la federación después de marcharse por discrepancias con la gestión, ya que en su mayoría no creen que el voto ponderado debe dar más protagonismo a las cadenas con más camas. Vamos con los titulares del deporte, Pedro Morla.
3: Omar Mascarell emprenderá una nueva aventura exótica en Oriente Medio en el Al-Khalid de la Liga Saudí. Deja el Real Mallorca. Martín de Michelis quiere pescar en Somos para reforzar el Red Bull Leipzig y pone el nombre de Samu Costa sobre la mesa. El Mallorca tasa al uso en torno a 25 millones de euros. Lau de Ibiza en Primera Federación estará en el Grupo 2, donde competirá con los equipos de la zona este de España y los equipos de Baleares, Atlético Baleares, Poblense, Mallorca B y Peña Deportiva en Segunda Federación jugarán en el Grupo 3 con los equipos murcianos y de la Comunidad Valenciana.
0: Gracias, Pedro. En cuanto al tiempo, en el interior y sur de Mallorca, así como en las Pitiusas, aviso amarillo hasta las 7 de la tarde por altas temperaturas, con máximas de 37 grados, ahora de media en la comunidad, entre los 30 y los 34, en una jornada con cielo poco nuboso y viento flojo de componente este con brisas costeras.
4: TIRME t'ha ofert la información del temps.
5: Per TIRME, el CERO és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot, i és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A TIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. TIRME, residu zero, 100% Balears.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
7: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Murprotec.
9: Hora 14. Mamen Municio.
0: La fiesta continúa en Ciudadella tras una noche muy tranquila con las miradas puestas en el Pla de San Joan, donde esta mañana ya se ha realizado el ensayo de los jocs que vivirán el momento de la verdad esta tarde. Radio Menorca, Jordi Rivera.
10: Ya a las 8 de la mañana el Fabiolé Juan Ujolabert ha empezado a reunir a la culcada. Para esta mañana había inscritos 87 caixers y caballers que han podido bajar al Pla de San Joan, donde ya han cabalgado abrazados y han realizado el joc de San Sutilla con 5 aciertos. Todo esto tras una noche de resaca, pero sin incidentes. Lo más notable, destacaba el portavoz policial Miquel Moll, han sido 4 sanciones a taxis ilegales.
11: Durant el matí també he tingut una intervenció que hem localitzat uns conductors particulars que feien servei de taxi pirata i també s'han aixecat altres pervivents. Ja dins durant aquestes festes hi havia unes quantes actuacions amb persones que es dediquen a fer aquest tipus de servei desleial i, per tant, s'han aixecat altres.
10: La jornada de ayer dejó 53 asistencias sanitarias, los dos heridos por traumatismos cráneoencefálicos por chocar con caballos ya tienen el alta y solo permanece ingresada en el hospital Mater Orfila una mujer de 62 años que se rompió el brazo. El momento clave de la fiesta de hoy llegará esta tarde con los Jocs d'Esplà. Entonces, si se romperán carotas, se volverá a cabalgar abrazados y será el Joc de Sant Sortilla. Es uno de los momentos más complicados. Las disputas por hacerse con un trozo de carota han generado mucho debate en los últimos años y habrá que ver qué sucede en este. Por otra parte, tanta gente junta, se esperan unas 25.000 personas en una zona donde hay caballos al galope. Es un momento especialmente peligroso para un público asistente que no siempre está lo suficientemente atento.
0: 2:15.
8: Hora 14 Menorca. Edu Zendán.
12: A 14:15 del migdia, moment ara per la informació de Menorca aquí a la cadena SER. Avui és dimecres, és 24 de juny, dia de Sant Joan. L'actualitat del que passa a Ciutadella centra avui el nostre espai informatiu, tot i que tenim altres notícies, com per exemple la passa endavant que fa el Consell Insular de Menorca per millorar la seguretat a la carretera general. L'administració ha tret oficialment ja a concurs públic les obres per reformar i reforçar el ferm a la carretera entre Rafal Rubí i Alaior. A més també el Consell reforça l'atenció als més joves, aprovant inicialment el projecte de reforma i ampliació d'un habitatge a Maó que es convertirà en el nou centre d'acolliment per a menors en situació de risc o de desemparament. Xerrarem també de la Fundació de Persones amb Discapacitat, que han vist augmentat de manera general la seva activitat en aquest any 2025, una activitat que ha crescut un 15% de manera global. Xerrarem d'aquests temes, xerrarem també, evidentment, de Sant Joan, del que ha passat i del que està per venir en aquest informatiu, que començam ara i que allargarem, com sempre, fins a les 2:30, però que abans, com sempre, primer de tot, el que farem serà una aturada per conèixer la informació del temps.
8: Espai patrocinat per Eima Menorca.
12: Noelia García, bona tarda.
13: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 35 graus a Ciutadella i 33 a Maó. Avui continua el temps càlid i estable. Dia de sol, amb cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de llevant amb brises del litoral. Demà dijous, temperatures similars. Màximes de 32 graus a Maó i 34 a Ciutadella. També continuarà el temps estable amb sol i cel clar. La temperatura mínima serà de 22 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
14: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
12: Dues i gairebé 18 minuts, entrem en matèria. Ciutadella viu el seu dia gros de les festes de Sant Joan. Els Jocs d'Esplà han tingut lloc, els assajos dels Jocs d'Esplà han tingut lloc aquest matí. Posteriorment, els cavalls han tornat a pujar al centre de la ciutat per tornar a fer els caragols a la Santa Clara, que a hores d'ara ja ha finalitzat. De bon matí, però, a les 8 del fabioler Juanlu Gelabert, que sempre sol fer aquesta segona tanda, ha començat a reunir de nou la colcada. Per aquest matí hi havia inscrits un total de 87 cavallers que han pogut baixar al pla, tot i que finalment no han estat tants els que han participat als jocs. Només han participat 78 cavallers en aquests assajos del matí. La zona oferia una imatge inusual, amb molta gent, més de l'habitual a la zona d'Esplà. La forta calor també ha provocat algunes lipotímies, sense més importància. El moment clau de la festa serà avui que vespre, però quan es faci de nou la convidada al pla. Llavors sí que es faran els jocs direccionals, el de Gran Sortilla, a rompre carotes i també, finalment, el córrer braçats. Les disputes, precisament, per fer-se amb un tros de carota generen molt de debat. Ho hem fet també enguany. Esperem que no hi hagi problemes. Un pla de Sant Joan que contempla una capacitat màxima de 25.000 persones en el seu pla director. Tot i les ganes de festa, Ciutadella va viure, però ahir, una nit tranquil·la i sense gaire incidents. Segons informava aquest matí la policia local, es van detectar grans concentracions de fins a 6.000 persones a les zones d'oci del pla, sense gaires incidents a remarcar. Amb prou feines s'han hagut de realitzar actuacions per algunes persones que han desobeït l'autoritat. El que sí que s'ha detectat des de fa dies són alguns taxis il·legals que cerquen captar clients. Miquel Moy és portaveu de la policia local de Ciutadella.
11: I durant el matí també hem tingut una intervenció que han localitzat uns conductors particulars que feien servei de taxi pirata i també s'han aixecat altres pervivents. Ja dins durant aquestes festes hi ha hagut unes quantes actuacions amb persones que es dediquen a fer aquest tipus de servei deslleial i per tant s'han aixecat altres.
12: Tot plegat ha suposat 4 sancions. El que sí que continua duent cua són els incidents a la festa de les, a la celebració de les Avellanes a la plaça de Ses Palmeres. Un grup de 200 joves van iniciar una batalla que va obligar a intervenir la policia local, que no va arribar a carregar, però sí va aconseguir dispersar aquests dos grups per acabar l'incident. El comandament policial Francesc Pellicer destacava que els efectius no van haver de carregar, ja que això hauria estat, diu, l'última opció. Reconeix, això sí, que s'hauran de cercar solucions de cara al futur.
15: Aquella mesura, aquesta intervenció policial. Seria intervenció policial, s'ha fet en el succés. Per la qual cosa, primer, s'intentarà, de totes les maneres possibles, arribar en el públic en general i en concret amb aquesta gent que interactua a les zones palmeres per dissuadir de qualsevol conducta nova. Que no s'arriba a això. Potser replantejarà un altre disseny diferent que pugui pacificar, com han aconseguit amb altres actes.
12: Pel que fa a les persones ateses pels serveis sanitaris, fins aquest matí se n'havien comptabilitzat 53. Les més destacades eren dos homes que van patir un traumatisme cranioencefàlic amb ferida per cavalls i van ser evacuats als centres sanitaris. Els dos ja tenen l'alta. Sí que roman ingressada encara una dona de 62 anys a l'Hospital Mateu Orfila que va patir una fractura al seu braç. També en el tema deixant Sant Joan, el Consell Insular de Menorca fa una passa important per millorar la seguretat de la principal artèria viària de l'illa. L'administració ha tret oficialment a concurs les obres de reforma i renovació del ferm de la carretera general, la ME1, entre Rafal Rubí i el municipi de Ló. L'expedient d'aquest contracte s'ha aprovat en el Consell Executiu amb un pressupost total que frega els 2.120.000 euros amb IVA inclòs. El projecte, que ja està obert a les propostes de les empreses constructores, estarà supervisat pel conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado. Les feines se centraran en un tram de poc més de 2 quilòmetres. Arrencaran a la sortida de la nova rotonda doble nivell que dona accés a l'O pel costat de Mó i acabaran passant l'enllaç que connecta amb Ciutadella. Delgado explica els motius que ha induït a emprendre aquesta nova obra.
16: Este es un tramo que soporta un importante volumen de tráfico. En estos momentos, el estado actual del pavimento presenta zonas deterioradas, baches, desgastes superficiales y grietas debido al tráfico que soporta la vía. Por ello, es necesario actuar para garantizar unas condiciones óptimas de circulación y reforzar la seguridad vial.
12: Les obres no només serviran per posar asfalt nou a la calçada, el projecte inclou la neteja de paviments, l'adequació de les cunetes i la millora integral de tota la senyalització vertical com horitzontal. A més, es renovaran també les barreres metàl·liques de seguretat, s'ajustarà a la seva altura i s'instal·laran captafars per millorar la visibilitat nocturna dels conductors, unes millores que també s'aplicaran als ramals que connecten la General amb la carretera de l'O a la zona de Cal Emporter. I el Consell també reforça l'atenció als joves més vulnerables de l'illa. Ha aprovat inicialment el projecte de reforma i ampliació d'un habitatge a Mahó, que es convertirà en un nou centre d'acolliment per a menors en situació de risc o de desemparament. Aquest nou recurs neix per donar resposta a l'increment de la demanda que gestiona el Servei Insular de Família i per rebaixar la sobreocupació que pateix actualment el Centre d'Atenció a la Infància i a la Família, el CAIF. El projecte compta amb un pressupost d'execució de poc més de 398.000 euros i té el suport de la Unió Europea, que finança el 60% de la seva obra a través del fons FEDER dintre del Pla Menorca Sostenible. Les feines consistiran en reformar de dalt a baix l'immoble existent, mantenint la planta baixa i ampliant la primera i la segona planta per aconseguir una llar residencial adaptada tant per estades curtes com per llargues durades. A partir d'ara, el projecte sortirà exposat al butlletí oficial de les Illes durant el termini de 15 dies hàbils. Si no es presenten al·legacions, rebrà l'aprovació definitiva per poder iniciar unes obres que permetran oferir una atenció molt més individualitzada als infants i adolescents de la nostra illa que així ho necessitin. La consellera de Benestar Social, Carmen Reinés, destaca que les millores suposaran una millor atenció als menors en aquest immoble. L'escoltam.
17: Poder disponer de un nuevo espacio que nos permita atender a menores en función de sus edades y perfiles y que sea una atención en un entorno adecuado y que favorezca una intervención más individualizada y un acompañamiento adaptado a cada situación. La actuación de esta vivienda nos permitirá realizar una reforma y ampliarla para convertirla en un nuevo centro de acogida, un recurso que además se sumará a la red d'atenció a la infància de Menorca.
12: Arribem al punt de les 2:25, és moment ja pels esports amb Jordi Rivera.
10: El jugador de pàdel menorquí Marc Sintes i el seu company Daniel Santigosa ja són al quadre final del torneig P2 de Valladolid. La parella ha fet valer el seu cartell de segons cap de sèrie de la prèvia i van derrotar aquest dimarts els suecs Daniel Appelgren i Douglas Rutgersson per 6-1 i 7-6. Aquest triomf els envia directament als setzens de final del torneig, on es veuran les cares amb Paul Hernández i Guillermo Collado avui dimecres a les 5 de capvespre. Si aconsegueixen passar aquesta ronda, els tocaria un os dur d'arrossegar la parella formada per Juan Lebrón i Leo Román. Els atletes menorquins o vinculats a clubs de l'illa van tornar a ser els grans protagonistes del campionat de Balears absolut individual disputat dissabte passat a la pista de Magaluf, a Calvià, a Mallorca. El gran nom de la jornada en l'àmbit individual va ser una vegada més el menorquí Nicolás Vila de la Universitat d'Oviedo. Vila va ratificar la seva hegemonia en el sector de salts de l'arxipèlag en proclamar-se doble campió de Balears. Es va penjar la medalla d'or en salt de longitud i en triple salt. L'altre gran triomfador del cap de setmana va ser el velocista i Vicenç Josep Tull, que defensa els colors del club menorquí L'Osport. Tull va signar un doblet d'or espectacular i per partida doble, ja que a totes dues finals va batre els seus propis rècords. Va conquerir el títol balear en 400 metres tanques i també en 400 metres llissos. El tercer metall daurat amb accent menorquí va arribar de la mà d'Izan Sánchez de l'Osport Menorca. El marxador va dominar amb una autoritat insultant l'exigent prova dels 5.000 metres marxa. Cal destacar també Anabel Marquès, CECOME Menorca Atletisme, subcampiona de Balears en 400 metres tanques. Marina Bagur, del RIA Ferrol, que va aconseguir una meritòria medalla de bronze en una cursa molt ràpida de 1.500 metres llissos. Gemma Gunyalons, de l'Osport Menorca, també va pujar al tercer grau del podi en els 3.000 metres obstacles. Van completar els bronzes David Barrera, de CECOME Menorca Atletisme, llançament de martell passat. Jaume Rius, de l'Osport Menorca, en el 1.500, i Joan Miquel Oliver, també de l'Osport, en longitud. Una darrera dada d'atletisme. La Federació d'Atletisme de les Illes Balears ha fet pública la llista de convocats per les properes cites nacionals i un total de 5 atletes de l'illa han estat seleccionats per defensar la samarreta del combinat balear. La primera gran cita del cap de setmana arribarà dissabte 27 de juny amb la celebració del Campionat d'Espanya per Federacions Autonòmiques Absolut. Hi haurà 4 atletes menorquins. Marina Bagur, del RIA Ferrol, correrà els 3.000 obstacles. Nicolás Vila, Universitat d'Oviedo, competirà en la seva gran especialitat, el triple salt. Toni Scanlon, del CECOME Menorca Atletisme, serà als 5.000 metres marxant pista i Sergi Pons, del Cornellà Atlètic, formarà part del potent quartet balear en el relleu 4x400 metres. El protagonisme menorquí a Logroño no acabarà dissabte. Diumenge 28 de juny, la mateixa pista albergarà el Campionat d'Espanya Federacions Autonòmiques de categoria sub-18. Neus Gunyalons, de l'Osport Menorca, es posarà a la samarreta de la selecció balear per competir als 3.000 metres llissos.
18: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
19: El mejor mueble al mejor precio
18: en Hipermueble.
20: ¿Estudies fora de Menorca? Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies. Tres dones, una sala d'espera i un vol Palma a Barcelona que ho canviarà tot. Arriba a Maó, Feixuc, una comèdia agradolça de Xisca Montserrat interpretada per Caterina Montserrat, Nadine Hernández i Margalida Morey. Aquest dissabte 27 de juny a les 8:30 del vespre a l'Orfeó Maonès. Feixuc, entrada ja a la venda a partir de 5 euros a bacantics.com. No t'ho perdis.
12: Arribem al punt de les 2:30, continua tota la informació aquí a la Cadena Ser.